l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Sayer. Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. També n'hi ha un altre a la C33 a Montcada, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, hi ha obres a l'AP20 a Barcelona, que deixen també un carril tallat. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També ha quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports també han suspès temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol no té constància per ara de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement se celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables

0: fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dir, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable amb núvols de trànsit i, de fet, alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, torna la calor, continuarà durant tota la setmana màximes de fins a 38 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions.

0: I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Guedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
1: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió, portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
0: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
2: Una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: A la capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu entre els dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a la 2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
6: L'Ajuntament de Roquetes informa. Per tal d'afavorir l'observació de l'eclipse total de sol a Roquetes, el camí del mig i les vies de servei laterals del canal de la dreta de l'Ebre, en el tram comprès entre la Ravaleta i la carretera C12, quedaran tallats a la circulació de vehicles amb motor aquest dimecres 12 d'agost de les 4 de la tarda a les 10 de la nit. La mesura pretén regular l'afluència, evitar massificacions i garantir la seguretat ciutadana. Es permetrà l'accés a peu o en bici a la zona. Feu un ús responsable de l'espai natural. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipse solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 7:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. La jornada començarà a les 12:30 del migdia amb els parlaments institucionals i continuarà a les 4 de la tarda amb les conferències científiques. A les 7:30, coincidint amb l'inici de l'eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen. Entre els participants de la jornada a l'Observatori de l'Ebre a Roquetes hi haurà el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker, el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president d'Hispasat, Pedro Duque, el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center, Teresa Nieves Chinchilla. També intervendran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas. Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l'exploració espacial, la recerca d'altres mons i la meteorologia espacial. Abans de l'eclipsi, Ribas explicarà les diferents fases del fenomen i les característiques que es podran observar. La jornada inclourà també el llançament de 3 globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta

0: variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la fase de totalitat arribarà al sud del país al voltant de les 8:30 del vespre. Durant aproximadament un minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que la retransmissió en directe a través del canal de YouTube permetrà que qualsevol persona, sigui on sigui, pugui veure aquest moment històric i ha defensat que l'objectiu és que l'eclipsi deixi un llegat en forma de més interès per la ciència i la recerca. El govern ha assenyalat que el directe també permetrà seguir el fenomen a les persones que no es puguen desplaçar fins a la franja de totalitat o als punts d'observació habilitats, així com de les zones on les condicions meteorològiques dificultin l'observació directa. L'Observatori de l'Ebre a Roquetes ha estat escollit com a escenari principal tant per la seva ubicació com pel seu valor científic i històric. El centre va iniciar l'activitat el 1904 per estudiar les relacions entre el Sol i la Terra i es va presentar públicament davant de la comunitat científica el 30 d'agost de 1905, coincidint amb l'últim eclipsi solar total visible des de Catalunya. La iniciativa forma part de Catalunya Mira al Cel, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l'eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l'astronomia i l'espai. La retransmissió es farà amb col·laboració des de l'Observatori de l'Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Els amants de l'astronomia i part del públic en general tenen marcat en roig al calendari el 12 d'agost per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen extraordinàriament infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre eclipsi total fins l'any 2180, i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen al 12 d'agost, com són baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar al naixement de l'Observatori de l'Ebre. I és que la darrera ocasió en què un fenomen astronòmic així es va poder gaudir des de Catalunya va ser l'any 1905, fa més d'un segle. Concretament, el 30 d'agost d'aquell any de principis del segle XX. L'efemèride va motivar el naixement de l'Observatori de l'Ebre, un institut de recerca ubicat a Roquetes dedicat a estudiar la relació entre l'activitat solar i els fenòmens geofísics de la Terra. Tot i que estava en funcionament des de l'any anterior, aquell eclipsi total va reunir una vintena llarga de científics tant locals com estrangers i va donar projecció internacional a l'institució. L'Observatori de Roquetes va ser fundat a principis del segle XX pels jesuïtes com a centre d'estudi de la física de la Terra i de la relació entre el Sol i el nostre planeta. El centre encara conserva els edificis i instruments originals d'aquella època. Juan José Curto Subirats, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, ha destacat el paper pioner que té el centre en l'observació solar a l'estat espanyol, on va ser un centre singular el segle passat i va arribar a tenir un prestigi internacional molt gran.
2: A veure, no és que es va crear l'observatori per a fer l'observació estricta de l'eclipsi. L'observatori se fa per a observar com varia la física de la Terra en funció del Sol. I això engloba moltes més coses que observar un eclipsi. Però ja que va haver un eclipsi, doncs vam dir, bueno, doncs és, bueno, van dir en aquell moment, és com si diguéssim una bona manera de començar, no? I així és que l'eclipsi de 1905 va ser la manera d'inaugurar l'observatori d'una manera més solemne. A 1904 ja estaven funcionant els aparells. Van dir, bueno, 1905 és un fet prou rellevant i, bueno, van vindre autoritats i tal, i es va fer un pla molt ambiciós d'observació, que aquí van vindre, crec que 24, només aquí al centre este van vindre 24 científics per a cada un ocupar-se d'una observació determinada, però a més se van coordinar per mig del senyor Landeret. Era un patrici, diguem, un científic que vivia a Tortosa i que a més ell pues, va estar molt involucrat en el començament de l'observatori, i ell pues, va cridar altres grups científics estrangers i per tots aquests pobles vinaròs, europeus, a tal, a Castelló, pues va haver tot com una cadena d'observació per a veure l'eclipsi d'aquell any, d'aquell temps.
0: Més enllà del gran esdeveniment que suposarà l'eclipsi total d'aquest 12 d'agost, menys d'un any després, els fans de l'astronomia tindran una nova cita amb els eclipsis. I és que el dia 2 d'agost de l'any 2027 està previst un nou eclipsi solar total, que, això sí, en aquest cas, es veurà com a molt en un 81,7% en el millor dels casos des de Catalunya. La província de Cádiz, la de Màlaga o Gibraltar seran els llocs més propers on es viurà la totalitat. I encara el 26 de gener del 2028, el calendari astronòmic hi ha marcat un eclipse anular de sol a l'extrem sud-oest del país, des d'on s'arribarà a veure fins a un 92,3% el seu efecte. El pròxim eclipse solar total visible a Catalunya tindrà lloc l'any 2180, és a dir, d'aquí 154 anys, i el següent haurà d'esperar dos segles més, ja que tindrà lloc el 20 d'abril del 2433.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
3: Un dimarts que torna a presentar-se relativament tranquil aquí a les Terres de l'Ebre, amb un matí que encara tindrem la presència de molts núvols a bona part d'aquí les comarques del sud. A mesura vagin passant les hores, aquests núvols aniran trencant i la tarda en general quedarà molt més assolellada. De fet, quedaran restes d'aquesta nuvolositat a bona part del litoral del Baix Ebre i també a la punta del delta de l'Ebre. Tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, sobretot a la zona de Flix, Escó, amb unes màximes que esperem arribar entre els 36 a 37, puntualment 38 graus. Però, a més, a la zona de Mas de Barberans, el Godall, aquí també les temperatures es mantindran elevades, amb una xafogó que no voldrà marxar.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026.

0: Ses de nuvolada, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les barques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
2: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
2: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
2: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
2: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
2: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
4: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
1: Al control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
7: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
6: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre, doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar, doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
6: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Doncs parlant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
2: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implica

0: a totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
3: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
2: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
0: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
4: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
5: Potser tot sola.
6: I jo, el meu home, segurament. O potser els tres, veurem.
7: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
8: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
9: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I a la família, sopa a casa, iau.
7: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
10: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
8: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure.
11: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
12: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
13: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
12: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
14: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè on que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
15: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
16: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
17: Nunca he visto un eclipsi y me extrañaba.
12: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
1: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
5: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
18: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents o puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
5: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
19: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
5: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
20: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
21: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
20: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
22: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
23: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
22: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
0: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
24: Notícies en xarxa.
1: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
1: A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i dos quarts de tres i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
9: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de tres, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
25: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roure, de la Comissió de la Festa Major.
26: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la meravella.
25: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolós s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música. Cabra passaran avui per Sitges.
0: La veterana formació

0: doncs, amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa tener títulos y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción. Y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos, que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: Ara en vol el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no... Soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest mateix, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència

0: Els catalans, per espècies zoològiques que no en tenien, on tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamil.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes averies i per tant les averies causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols.

El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replert la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els Búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç, Duch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per a les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Illa ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: L'Ajuntament de Roquetes informa. Per tal d'afavorir l'observació de l'eclipse total de sol a Roquetes, el camí del mig i les vies de servei laterals del canal de la dreta de l'Ebre, en el tram comprès entre la Ravaleta i la carretera C12, quedaran tallats a la circulació de vehicles amb motor aquest dimecres 12 d'agost de les 4 de la tarda a les 10 de la nit. La mesura pretén regular l'afluència, evitar massificacions i garantir la seguretat ciutadana. Es permetrà l'accés a peu o en bici a la zona. Feu un ús responsable de l'espai natural. Respecteu la senyalització i disculpeu les molèsties.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 7:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. La jornada començarà a les 12:30 del migdia amb els parlaments institucionals i continuarà a les 4 de la tarda amb les conferències científiques. A les 7:30, coincidint amb l'inici de l'eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen. Entre els participants de la jornada a l'Observatori de l'Ebre a Roquetes hi haurà el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker, el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president dispassat
0: Pedro Duque, el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gábor, i la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center, Teresa Nieves Chinchilla. També intervendran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas. Les

0: un minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que la retransmissió en directe a través del canal de YouTube permetrà que qualsevol persona, sigui on sigui, pugui veure aquest moment històric i ha defensat que l'objectiu és que l'eclipsi deixi un llegat en forma de més interès per la ciència i la recerca. El govern ha assenyalat que el directe també permetrà seguir el fenomen a les persones que no es puguen desplaçar fins a la franja de totalitat o als punts d'observació habilitats, així com de les zones on les condicions meteorològiques dificultin l'observació directa. L'Observatori de l'Ebre a Roquetes ha estat escollit com a escenari principal tant per la seva ubicació com pel seu valor científic i històric. El centre va iniciar l'activitat el 1904 per estudiar les relacions entre el Sol i la Terra i es va presentar públicament davant de la comunitat científica el 30 d'agost de 1905, coincidint amb l'últim eclipsi solar total visible des de Catalunya. La iniciativa forma part de Catalunya Mira al Cel, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l'eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l'astronomia i l'espai. La retransmissió es farà amb col·laboració des de l'Observatori de l'Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Els amants de l'astronomia i part del públic en general tenen marcat en roig al calendari el 12 d'agost per gaudir de l'eclipsi, no només per la singularitat del fenomen, sinó perquè són sabedors que és un fenomen extraordinàriament infreqüent. No se'n veurà a Catalunya un altre eclipsi total fins l'any 2180, i l'últim es va esdevenir el 1905, quan les cròniques de l'època ja relataven alguns efectes que ara s'anticipen al 12 d'agost, com són baixada de temperatura, vent que s'aixeca, comportament anòmal dels animals i, sobretot, risc que s'esguerrin els plans d'observació per la nuvolositat. L'eclipsi, que es va definir com un meravellós espectacle, va portar al naixement de l'Observatori de l'Ebre. I és que la darrera ocasió en què un fenomen astronòmic així es va poder gaudir des de Catalunya va ser l'any 1905, fa més d'un segle. Concretament, el 30 d'agost d'aquell any de principis del segle XX. L'efemèride va motivar el naixement de l'Observatori de l'Ebre, un institut de recerca ubicat a Roquetes dedicat a estudiar la relació entre l'activitat solar i els fenòmens geofísics de la Terra. Tot i que estava en funcionament des de l'any anterior, aquell eclipsi total va reunir una vintena llarga de científics tant locals com estrangers i va donar projecció internacional a l'institució. L'Observatori de Roquetes va ser fundat a principis del segle XX pels jesuïtes com a centre d'estudi de la física de la Terra i de la relació entre el Sol i el nostre planeta. El centre encara conserva els edificis i instruments originals d'aquella època. Juan José Curto Subirats, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, ha destacat el paper pioner que té el centre en l'observació solar a l'estat espanyol, on va ser un centre singular el segle passat i va arribar a tenir un prestigi internacional molt gran.
2: A veure, no és que es va crear l'observatori per a fer l'observació estricta de l'eclipsi. L'observatori se fa per a observar com varia la física de la Terra en funció del Sol. I això engloba moltes més coses que observar un eclipsi. Però ja que va haver un eclipsi, doncs vam dir, bueno, doncs és, bueno, vam dir en aquell moment, és com si diguéssim una bona manera de començar, no? I així és que l'eclipsi de 1905 va ser la manera d'inaugurar l'observatori d'una manera més solemne. En 1904 ja estaven funcionant els aparells. Van dir, bueno, 1905 és un fet prou rellevant i, bueno, van vindre autoritats i tal, i es va fer un pla molt ambiciós d'observació, que aquí van vindre, crec que 24, només aquí al centre este van vindre 24 científics per a cada un ocupar-se d'una observació determinada, però a més se van coordinar per mig del senyor Landeret, era un patrici, diguem, un científic que vivia a Tortosa i que a més ell pues, va estar molt involucrat en el començament de l'observatori, i ell pues, va cridar altres grups científics estrangers i per tots aquests pobles vinerós, europeus, a tal, hasta Castelló, pues va haver tot com una cadena d'observació per a veure l'eclipsi d'aquell any.
0: Més enllà del gran esdeveniment que suposarà l'eclipsi total d'aquest 12 d'agost, menys d'un any després, els fans de l'astronomia tindran una nova cita amb els eclipsis. I és que el dia 2 d'agost de l'any 2027 està previst un nou eclipsi solar total,

0: que, això sí, en aquest cas, es veurà com a molt en un 81,7% en el millor dels casos des de Catalunya. La província de Cádiz, la de Màlaga o Gibraltar seran els llocs més propers on es viurà la totalitat. I encara el 26 de gener del 2028, el calendari astronòmic hi ha marcat un eclipse anular de sol a l'extrem sud-oest del país, des d'on s'arribarà a veure fins a un 92,3% el seu efecte. El pròxim eclipse solar total visible a Catalunya tindrà lloc l'any 2180, és a dir, d'aquí 154 anys, i el següent haurà d'esperar dos segles més, ja que tindrà lloc el 20 d'abril del 2433.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu, és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
2: Un dimarts que torna a presentar-se relativament tranquil aquí a les Terres de l'Ebre, amb un matí que encara tindrem la presència de molts núvols a bona part d'aquí les comarques del sud. A mesura vagin passant les hores, aquests núvols aniran trencant i la tarda en general quedarà molt més assolellada. De fet, quedaran restes d'aquesta nuvolositat a bona part del litoral del Baix Ebre i també a la punta del delta de l'Ebre. Tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, sobretot a la zona de Flix, Escó, amb unes màximes que esperem arribar entre els 36 a 37, puntualment 38 graus. Però a més, a la zona de Mas de Barberans, el Godall, aquí també les temperatures es mantindran elevades, amb una xafogor que no voldrà marxar.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. I ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.